0: Bona vesprada. El sindicat d'infermeria SATSE ha considerat insuficients les places d'infermeria que la Conselleria de Sanitat crearà per atendre a persones amb problemes mentals i addiccions. Així, ha criticat que el govern autonòmic responga a la crisi de salut mental amb només 9 places d'infermeres especialistes per a tota la comunitat valenciana i ha lamentat que derive a altres partides la contractació d'infermers experts en salut mental. Parlant de sanitat, l'Hospital Universitari de la Marina Baixa ha reforçat l'atenció integral a les persones amb càncer amb una consulta especialitzada en cardio-oncologia creada a l'octubre de l'any passat per a previndre, detectar i tractar de manera precoç les complicacions cardiovasculars associades als tractaments oncològics. Des de la seva posada en marxa, la consulta ha atès ja a 241 pacients. En pàgina de successos, un home de 27 anys ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat aquest dijous per un altre home en el barri valencià de Patrais. Va ser un testimoni de l'apunyalament qui va avisar al 112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir a la zona i van auxiliar a la víctima. És un home d'origen senegalès que tenia una ferida sagnant al braç. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneix dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia judicial de la comissaria de Patrais s'ha fet càrrec de la investigació. I també la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport Alacant a Elx a un home de 57 anys, fugitiu de Països Baixos, que va ser condemnat per tentativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: solidaritat. A mi és trist, no hauria de ser, hauria de ser el dia a dia, quan se llegeixen els diaris i quan se veuen les notícies i se veuen que aquesta ciutat autònoma no està ben tractada i ben cuidada i ben protegida, pues en aquest moment tenen que estar totes les forces polítiques i tot el govern i totes les entitats socials no governamentals que defensen els drets humans tenen que estar en el carrer demanant millores per a fer la vida d'aquestes persones un poquet més decent i més justa.
1: ¿Compartes la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies?
0: La convocatòria en defensa de Ceuta la compartís absolutament. Lo que no compartís és la utilització que ha fet alguna gent d'aquesta manifestació. Però que era d'esperar que una vegada estan concentrats i agrupats...
1: Ja que el riu passa per Valladolid,
0: pues no? Cada un faria el que li donava la gana. Eso es així. Però la concentració en defensa de Ceuta... Totalment d'acord.
1: Carles.
2: Jo el que tinc que manifestar, en primer lloc, que a tota la gent que va acudir a les manifestacions, diguem, de bona fe, perquè consideraven i es preocupava el que ha passat en Ceuta, val? Pues, des del meu punt de vista, pues, tenen el meu respecte, perquè és evident que si s'agredeix una part de lo que és Espanya, pues, és espanyols. En general, pues, tinguin que ser en defensa. Una altra qüestió diferent és tota la, tant l'origen d'aquesta invasió com la reacció que ha tingut el govern, no? Tots sabem que en estiu recordem que se donen les típiques escenes de migrants tant en Ceuta com a Melilla que intenten saltar la valla, que han produït episodis de certa tensió, inclús de violència, i lo previsible era que enguany, si se donara una situació semblant, pues, se donara una resposta proporcional. Lo que va ser una sorpresa va ser la invasió de 80.000 persones. És que no estem parlant de 1.000 ni de 2.000. Estem parlant, això evidentment està organitzat, val, per part de Marroc i a tres estats que estan fent un atac a lo que és el govern actual que té l'estat espanyol, val? A partir d'ahí, pues és evident que hi ha una legislació que complir actualment en vigor, que és la llei d'estrangeria, que tu no pots agarrar una persona que entra al territori espanyol i conforme entre obligar-li a anar-se'n del país si no vol, val? La llei és igual per a tots i mentre no se modifique totes aquestes persones tenen una sèrie de garanties per a obrir un expedient, per a valorar si poden estar o se tenen que expulsar, i això, pues, en la quantitat de gent que encara queda a Ceuta, està provocant una crisi humanitària que està tardant molt el govern en ficar els mitjos humans i personals i de materials per a poder donar-los una mínima confort, un mínim confort a aquestes persones hasta que se decidisca la seva situació. I una altra cosa que vull que apuntar i acabar és la falta de lealtat, vull dir, quan hi ha una situació de crisi con la que patirem la dana, patirem la pandèmia, patirem en els incendis, que pues veus que no hi ha lealtat per part de en este cas dels dirigents de l'oposició que representa el Partit Popular i el seu soci de Vox, en quant a que lo que aprofiten és l'árbol caído, pues, per atacar de forma molt dura sempre al govern, i no perjudica al govern, perquè ja ve el que estem comentant, l'únic que s'aconsegueix és que la gent estiga crispa i senyale al president del govern com a l'únic responsable de tot el que passa, quan realment la responsabilitat, que és una altra de les coses que critique, que no s'hagin demanat dimissions o explicacions als responsables del CNI, als responsables de l'exèrcit, als responsables de la policia.
1: Algun ministro.
2: Ah, bueno. Clar.
1: És que al final parece que nadie tiene culpa ahí arriba.
2: Clar, jo no entenc si la senyora Margarita Robles diu una cosa, el ministre d'Interior diu una altra. Lo que està clar és que algú té que assumir alguna responsabilitat política, i és una cosa que també li ha faltat al govern, pues, flexibilitat i rapidesa per

0: per actuar també d'alguna manera exigint responsabilitat.
1: Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, yo lo triste es que como estaba pasando de ya de molts mesos arrere, ara qualsevol qüestió social que passa en este país se polititza, és així, no? És dir, és trist. A més, qüestions que realment, és dir, afecten a totes les persones d'este país, no? És dir,
3: tant, estem en campanya.
2: Siguen de dretes.
0: Campanya 4 anys.
2: Sí, però portem molt de temps així ja en campanya,
0: Xavi,
2: no?
0: No és campanya, és
2: portem molt de temps en campanya, és lo trist, no?
0: És dir, la dana,
3: estem en campanya, estem en campanya.
2: Sí, sí, però
0: campanya així, permanente.
2: Així crec que tots els que anaren a la manifestació o els que no anaren, jo crec que ningú està en contra de respaldar a Ceutis, no? Al territori espanyol, en este cas les ciutats que formen part de la frontera en Àfrica, no? És a dir, de respaldar-les i protegir-les. El que passa és evident que la desunió que demostrem de cara al govern marroquí i als països que mos tenen d'alguna manera ganes, pues és una cosa que es beneficia d'ells, no? Entonces, a mi el que és trist és que els polítics o la gent que intenta traure rèdit d'esta qüestió, és dir, no plantegen damunt la taula quines opcions tenen per a solucionar això, o quins mitjos haveren ficat damunt la taula per evitar-ho, és dir, ningú ho diu perquè no es té. I això és lo trist. A mi com a ciutat diria, bueno, però si haver estat este equip de govern o un altre equip de govern, què solució haveren pres per evitar ixa invasió humana de 80.000 persones?
3: Encara és pront, eh?
2: Però no.
3: No se tenen totes les dades, no, ni tots els elements.
2: Però que Xavi, que ningú sap dir, pues mire, jo haver ficat un batalló allí a pegar tirs. Ningú ho diu. Perquè...
3: Com alguna vegada digué que jo trauria un vaixell en metralletes, no?
2: Exactament. És dir, entonces, claro, ante esa situación, lo triste es que la falta de unión pues está perjudicándonos, ¿no? Y que está utilizándose políticamente. Lo que tenía que hacer es una unión para solucionar el problema que tenía en Ceuta. Es decir, bé, com ha dit Carles, és dir, estem baix en l'imperi de la llei, és dir, llei espanyola i europea és la fonamental, que exigeix una sèrie de requisits i tràmits burocràtics que han de passar, no? I que no podem, és dir, i a més recentment, com s'ha dit, i ho han dit molta gent, és dir, això va sorgir a partir de la famosa sentència del Tribunal Suprem que se va interpretar en el sentit de que no, el famós terme de no devoluciones en caliente, no? No devoluciones en caliente.
0: Si entrava nadant.
2: Exactament.
0: Si entrava nadant no se podria tornar en calent.
2: Clar, entonces això dona una sutra motivació, no? Per aprofitar el temps d'estiu.
0: No, n'hi ha que explicar que se va obrir la reixa perquè la gent no entrara per el mar, perquè s'estava
2: naufragant. Claro,
0: i el govern i els responsables que estaven en aquest moment, claro, en Ceuta, en bon criteri, pues obriren les portes para que va a morir 180 persones, podien haver segut miles, claro, de persones.
1: Bueno, ¿y quién asegura que esto no volverá a ocurrir?
0: Hombre, lo que tenía que aprender es la Gisó. La frontera de Ceuta es una frontera europea, igual que Melilla. Claro. Al fin y al cap, igual que en Italia va a entendre uns temps que la presencia de migración desde Argelia y Libia era, vamos, no podía asumir el Estado italiano, y Europa va a ficar todos los mitjos para que Italia tinguera pues un millor control. Pues Europa té que apoyar a Espanya
3: i reforçar la frontera que té Europa oriental. N'hi ha un control i una ajuda i una supervisió i una presència europea molt més important i més digna que la que n'hi ha al sud.
0: Jo el que no sé són els números, perquè no tenim aquesta informació, però és evident que la frontera sud d'Europa és Espanya, i Europa té que marcar totes les fronteres, i l'espanyola és una més.
2: No, mantinc pares, que dius tu, la de Lampedusa famosa.
0: Bé, Lampedusa va ser com Ceuta, no?
2: No, i després els països de l'est, quan Polònia i tot el tema,
0: la guerra de Síria i els refugiados emigraren de forma, milions de persones anaven cara a Alemanya,
2: i la recent d'Ucrània, pues evidentment també hem tingut una
0: mobilització
2: de 500.000 persones.
3: La reacció extrema en algun punt extrema que ha manifestat el PP, jo crec que és deguda i és una influència negativa, roïn, de la presència de Vox en el engranatge polític d'Espanya. Perquè el PP té que... no se pot quedar a soles, no pot quedar uno que chille i que insulte i que diga més grossa que el PP. El PP té que impedir que algú li guanyi la partida en les afirmacions demagògiques i radicals.
0: Ultres.
3: I per tant, se llança a una carrera desenfrenada d'igualar la bestialitat que puga dir Vox.
0: A veure, jo no entenc com en el Cira pues, el crit siga insultar. No és dimissió, perquè tu estàs en contra del govern, demanes la dimissió.
1: Esa és la línia que no hi ha que traspassar.
0: Clar, tu dimissió i tal, però insultar, dir-te carres públics que estan dient ara en locals que de manera pública davant del veïnat insulte. L'exemple que se dona a la ciutadania, quina és? Que el todo vale. Vull dir, això no pot ser d'aquesta manera. La gent té que manifestar-se de manera lliure, això, cada un, la llibertat de pensament, això se té que respectar, però tu no pots atacar personalment a nostres representants.
3: Hi ha algo important que ha dit Miguel.
0: Perquè no és...
3: Què propostes estan fent? Què propostes estan fent per solucionar això?
2: Ninguna.
0: Vull sentir que...
2: No la tenen.
0: És que Feijóo s'ha retratat, perquè si el dia de demà és president de govern, pues el Marroc el primer que va dir-li són quatre coses, perquè ha assenyalat al règim de Mohamed VI com l'únic responsable, diguen que el Sánchez té por, i van a veure, si tu l'any que ve eres president del govern, en quina cara vas anar al Marroc a negociar el tracte de la pesca, el control de les fronteres, el radicalisme...
1: Però habrá que decirles algo, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Por dónde cogemos esto?
0: Sí, pero ahí está la lealtad que yo comentaba abans. Tú eres una persona que aspires a ser presidente de govern, pues en la situación que está el actual president, demà vas a estar tú. I tu eres el cautiu de les teues paraules.
3: Una persona que està a ese nivell polític
0: i tu tens que dir no sabrà. No estic conforme amb vostè, però jo vaig amb vostè on faça falta.
3: I vaig a fer esta proposta.
0: I
3: vaig a fer esta proposta. I vaig a negociar en qui siga. Vaig a fer esta proposta.
0: I me'n vaig a Europa amb vostè i reclame a Europa que mos doni els diners que fan falta per controlar.
3: Però una persona de...
0: Però no atacar al president de govern i senyalant a...
3: Però una persona d'este nivell polític, me vols dir tu a mi que no coneix perfectament tot l'engranatge polític, jurídic, diplomàtic, de relacions internacionals que n'hi ha en este cacau?
0: Però lo fàcil que és, Xavi, lo fàcil.
3: Tot el món.
0: Pues, el discurs fàcil, la frase...
3: Beligerant.
0: Quan més... vamos.
2: Encendre les masses. Sí. I això és molt perillós.
0: I lo que dius tu, que és una llàstima que el PP, que és un partit de govern...
1: Però ha ocurrido tantes i tantes veces,
0: no,
1: ¿verdad?
0: Insultos, com es estan veient últimament, Lluís, jo crec que n'hi ha un salto qualitatiu.
3: Molt qualitatiu.
0: Jo crec que ahí és responsable i nosaltres la part que ens toca el que tenim que és frenar aquesta actitud que no té que limitar la llibertat d'expressió.
2: Jo, com ha dit Xavi, jo dono molta importància i crec que la majoria de ciutadans a les propostes alternatives des que critiquen, perquè evidentment, és a dir, quina solució doneu als ceutis ara en aquest moment, després de 30 dies que tenen allí 10, 15 mil persones tirades pel carrer? Sí. Quina solució doneu?
0: No, si estan dient que no caben en la península, que no volen saber res d'ells, ni dels menors, claro, entonces, ni de les xiquetes.
2: La solució és carregar-los a tots en contenedors i tornar-los, és a dir, que diguin quina la proposta, perquè ceutis el que volen és propostes, no anar allí a polititzar. Entonces, claro, el problema és que el PP no s'està donant compte que queden 8 mesos per eleccions.
3: Dona compte que dius, no estem com per a polititzar, però és que no sabem fer una altra cosa, només que fer
2: Xavi,
3: mala
2: no,
3: política, ja, perquè l'insult i l'agressió Pero a periodistas. Arriba, a periodistas. Eso es un insulto, ¿no? Eso es una agresión y es una actitud que no es política. Que eso es barrio bajera.
2: Estén seccionando el país.
3: Entonces, porque si fuera política, estén politizando. Claro, es que está politizado. Pero en la buena política y de la manera buena, hacen propuestas, dialogan, instrumentalizan.

0: s'han de ferramentes de les institucions que n'hi ha en Espanya, en les autonomies. Per exemple, això que esteu dient, és que se neguen a acceptar a xiquets i a xiquetes, però això a un cap que no, que me diguen que no tenen ni 15 ni 12 ni 20 places sí. disponibles, és que és increïble.
1: Però si és que és dir, l'oposició ja deu de saber-ho, és dir, el temps que porten fent d'oposició saben que el president i el govern ha dit que se convocaran eleccions a l'any que ve. Pues és el que hi ha, és dir, no poden més que esperar, mentrestant que facin propostes
2: positives. Sí, ara parlarem del nou sistema de finançament.
3: Hablemos de ello, que si no...
2: Ho enllace, perquè ara... Pues, avui estan reunits.
3: Introduce el tema,
2: sí,
3: Carles.
2: Avui precisament estan en Madrid reunits el Consell de Política Fiscal, que és l'òrgan consultiu que té l'administració estatal, l'administració central i les administracions de les 10 comunitats autònomes, Ceuta i Melilla. I se trata per intentar arribar a un acord per a canviar el sistema de finançament, que són els diners públics de tots els impostos que se recauden, pues com se van a repartir entre les distintes autonomies, perquè el model se va aprovar el 2014 i ja porta pues 8 o 9 anys que està caducat. En el cas de la Comunitat Valenciana, pues mos interessa molt este tema, perquè som una autonomia de les pitjors financiades de l'Estat, estem quasi a la cua, i damunt de la taula, per fi, ja tenim una proposta del govern, que al final, com en el seu dia jo vaig un poquet adelantar, se trata de que l'Estat central renuncia a més de 21.000 milions d'euros per a repartir-los. Estos 21.000 milions d'euros se van a repartir entre les autonomies. En el cas de València es tocaria quasi 4.000 milions més de diners cada any per a poder pagar els hospitals, les escoles, les nòmines, servei social, etc, etc. És a dir, que en teoria, damunt de la taula, no serà el 100% que necessitem els valencians.
0: Un punt de diferència.
2: No serà el 100%, perquè nosaltres és segur que reivindiquem millores, però és avançar en 4.000 milions d'euros més damunt de la taula. Pues també,
0: pues han dit que no.
2: Com
0: han
2: això
0: no.
2: Se ha pactat en Esquerra Republicana per a poder governar la Generalitat i a partir d'ahí estendre aquell acord que se va fer en Catalunya a la resta d'Espanya, pues els representants del Partit Popular pues tenen l'excusa, ja tenen una excusa, diu, és que això quan ho heu pactat en una part de l'Estat i no heu comptat en la resta d'autonomies, pues no ho apoyem. Jo crec que, com diu Miguel,
3: però además,
2: no és una perspectiva correcta, perquè està tirant-se pedres contra si mateixa.
3: Además de ese argumento que acabas tú de dar, que puede ser.
2: No, es el que diuen ells.
3: El gobierno valenciano ha dado tres argumentos más.
2: Si yo te di que reivindicar, dice, yo estaré de acuerdo en el gobierno valenciano.
3: Da tres argumentos más para negarse a...
2: Sí.
3: A apoyar este plan.
2: Sí, que quiere el fondo de nivel.
3: Por una parte, que el fondo de nivel transitorio,
2: claro,
3: pues que exista, que esté en vigor hasta la entrada en vigor,
2: claro,
3: del plan,
2: claro,
3: que se suba 2,2 puntos la financiación para llegar a la media de las autonomías.
2: Perfecto.
3: Porque estamos por bajo 2,2 puntos, dicen.
2: Sí, de la media.
3: Y ceñir la población,
2: no el penúltimo.
3: Y ceñir la población al último año y no a 2023, porque la población ha aumentado bastante en los dos últimos
2: años.
3: Si las propuestas que lanza el gobierno valenciano se las deniegan, pues están en su derecho de decir que no están de acuerdo. Yo digo yo, a partir de ahí, pues ya.
2: Pero ya te digo, a vegades ni hay que cedir per avançar, claro, ¿vale? Y es lo que estem parlant. Si tú no votes a favor, si tú penses que no te donen el 100% de lo que reclames, pero vota abstenció.
0: Y seguir negociando.
2: Claro, y vota abstenció.
3: Bueno, al menos han ido, que ya es, ¿eh?
1: Pero es lo que diu Carles, dice, a replegar lo que te donen, claro, y ho tens a compte.
3: Claro,
1: d'ací un any.
2: I a banda està la quita del deute.
1: No, clar,
2: que tenim un deute de més de 20.000 milions d'euros i mos perdonen quasi el 50%. I tampoc diuen per què no, perquè nosaltres deguem més de 20.000 euros.
1: Però
2: si te perdonen la meitat, pues això que tens també. Pues tampoc volen...
1: Que Carles, les expectatives...
2: Però la gent ho té que saber, Miguel.
1: Però les expectatives, si se compleixen tal com alguns estan vaticinant, que d'ací un any haurà canvi de govern... collons, entrarà l'oposició en este moment, i ja ho tenen això avançat, l'oposició, que és el Partit Popular, entonces donarà les diferències que estan reclamant.
2: Bueno, això n'hi haurà que veureu.
1: Bueno, això és la teoria.
2: Perquè, en teoria,
1: això és la teoria.
2: Si tenen que pactar en un altre partit, ja, com és Vox, que no creu en les autonomies, pues a lo millor no poden fer-ho. A lo millor no poden fer-ho. Entonces, más vale que rapidito,
1: sí,
2: que
1: però,
2: no...
1: Però,
2: no,
1: Carles, no, entonces serà més greu, home, que estiguin governant ells, que diguen que les propostes d'ara no accepten. Entonces, tu imagina què pensa la ciutadania.
2: Però el que parlem, si tu no eres leal, si tu no fas una política d'estat, pues després te vas a veure...
1: A contradir-te,
2: claro, evidentment. Jo estic... una contradicció i una evidència. Chico, tu tens un partit d'estat, tu tens les idees clares, pues fes el que tinguis. No votes a favor, vale, pues vota abstenció.
0: Jo estic assombrat.
2: I no bloqueixes.
0: Estic assombrat de que els arguments que estem donant són de sentit comú. De sentit comú, o sigui, que no són d'alta política o no, de lucubracions polítiques rares. Bueno, estem raonant.
2: Lo que intentem, sabeu, que la gent que ens escolta
0: clar,
2: ho entenga.
0: Clar, i la gent, estos arguments de sentit comú...
1: Però és que si tu ficares...
0: Ho entén,
1: és que, Xavi,
0: la gent ho entén.
1: És que si tu llevares...
2: Que la persona és que ens si, està escoltant,
1: si tu llevares els polítics que se tenen que assentar a negociar això, i ficares d'aixos 5 o 6 o 7, que foren a 7 persones normals...
2: Gestors.
1: Ho entendrien, i ho
0: clar,
1: acceptarien.
0: Clar.
1: I ho acceptarien.
0: Perquè si te deuen 20, però, claro, però te donen 15, agarra-los.
1: Claro.
0: No, no mos tingues ahí paralitzats en dependència, en col·lages, claro, en sanitat. No mos tingues parats.
1: Claro.
0: Posa-li diners i l'any que ve més, per i l'altre mes.
1: Això és la lògica normal. Però, claro,
3: el problema és que a mi me da la impressió que des de l'època de Felipe González, des d'entonces hasta ahora, no ha habido... ninguna lealtad institucional ni política por parte de nadie. ¿Eh?
2: En la época de Aznar se va a firmar la LOAPA famosa, que va a hacer la transferencia de sanidad y educación a las autonomías, a la carta, a todas las autonomías. Y estaba Aznar en el gobierno y el PSOE va a pactar en ellos, ¿vale? En contra de los partidos nacionalistas, pero ellos eran una política de Estado. Y todas las autonomías tienen sanidad y educación.
1: Y concertades. I educació concertada.
2: I després va vindre, bueno, abans, en l'època de Felipe González, se va aprovar la llei d'educació, la llibertat educativa, que va donar suport a la concertada.
0: No fa molt, tot el Congrés va votar a favor de la reforma de la llei de la discapacitat i de dependència.
3: Però això són coses puntuals.
0: No.
3: Són coses puntuals.
0: Com que puntuals?
3: Jo hablo de qüestions d'estat, pues ja...
0: D'estat.
3: Més àmplies.
0: Que la llei de la dependència no és tan important com la de sanitat i l'educació?
3: Sí, però que hi ha moltes coses que no se llega a ese consenso. Que no hi ha manera.
0: Clar que n'hi ha moltes coses que us arriben, però en ixa, per exemple, que a mi m'agrada que hagi sigut aixina, menys el vot de Vox, tots els altres han votat a favor, això és un avanç moltíssim, de molta importància.
2: Bueno, hi ha que explicar-ho, que això suposarà que l'Estat va ajudar a totes les autonomies, clar, per a poder pagar la dependència de les residències entre
0: els
2: de dia.
0: I va cobrir el 50%
2: del cost que té, claro, la llei,
3: bueno,
2: de dependència.
3: I una última qüestió, que ja no tenemos que ven la hora que estamos.
2: Molt ràpid.
3: ¿Ustedes ven a Joan Baldoví como candidato de una gran coalición de izquierdas aquí en la Comunidad Valenciana?
2: Sí.
3: Al margen del PSOE.
2: Home, jo crec que ara els números són, si vols, jo crec que ara els números són molt favorables per a Compromís. El tema és sentar-se en serenitat i donar espai a tot el conglomerat de gent que està en aquest espai polític. I sí, jo crec que si la gent és, vamos, intel·ligent i generosa, millor que ara, jo crec que no ha passat mai.
0: Jo tinc que veure primer la coalició i després el candidat.
3: Ver quién está, ¿no? Por ahí
0: después el candidat, però jo el que tinc ahí en una nebulosa és si la coalició va a ser possible que qualle.
2: Però si ara està millor que mai les condicions.
0: Però va a ser possible que qualle o no? Perquè encara me queden algunes lagunes per ahí.
2: Però bueno, jo, a modo de lletra xicoteta, si tens un Podemos que no alça el cap, si tens el tema de Sumar que no alça el cap, si tens Esquerra Unida que no alça el cap, i és el verd, i li dones a tots protagonisme, millor que ara, Xavi,
0: tú millor que jo saps que quantisses...
2: Però pagues los egos i les coses que venien de les persones...
0: Esses forces xicotetes, quan llega, arriba l'hora de posar-se d'acuerdo,
2: ja, si
0: i lo meu, i lo meu, no,
2: per,
0: i lo meu...
2: Si és que, si és que n'hi ha ara per a tots, vull dir, tal i com està el mapa en València, jo crec que millor compromís no ho ha

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: El Consell aprovarà la pujada salarial per als docents sense el consens de tots els sindicats educatius. Sol, Sampe i CECIP recolzen la proposta. La resta d'organitzacions sindicals creuen que és insuficient i adverteixen que es poden reactivar les mobilitzacions. És el nostre tema de portada, però parlarem també de la calor, que a partir d'avui, durant el cap de setmana, torna a ser la gran protagonista. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, el Consell aprovarà la setmana que ve la primera pujada salarial per als docents de l'educació pública no universitària pactada amb els sindicats Ampe i CECIF. Tot i això, l'acord no compta amb el suport de la resta d'organitzacions sindicals que mantenen obert el conflicte educatiu. Ramon Pérez.
2: L'anunci l'ha fet este matí el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una visita a una escola bressol de Polop, a la Marina Baixa. Allí, Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat.
3: Que cuando hay voluntad de diálogo, que cuando hay voluntad de mejorar las cosas, tienen un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo. Porque entendíamos una de sus peticiones, que había que mejorar sus condiciones económicas, que no estábamos en la media nacional. Y como se tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso y dejamos a los docentes de la Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
2: Ara bé, els sindicats que no van subscriure la pujada salarial, STPB, Comissions Obreres i UGT, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i adverteixen ja que podrien reactivar les mobilitzacions i la vaga educativa suspesa el mes de juny passat. Marc Candel, STPB, Txelo Valls, Comissions Obreres.
4: Sorprèn que encara estiga per aprovar quan es va dir que s'aplicaria en setembre. Queda lluny encara del que és la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professorat durant aquests anys.
5: És insuficient i per això no el vàrem signar, que l'anunci que fa el president Pérez Llorca no és més que recordar el que ja s'havia acordat i que ha de fer els tràmits corresponents.
2: STPB, Comissions Obreres i UGT han convocat ja noves manifestacions per al 12 de setembre i mantenen eixa porta oberta a noves mesures de pressió si no es produeixen avanços en les reivindicacions.
1: També en clau educativa, la falta de climatització a les aules o als patis de centres és la primera de les denúncies que ha fet la comunitat educativa per a aquest inici de curs. Aquest mateix matí, docents d'Alacant que ja estan en els centres planificant el curs han mesurat temperatures de 33 graus en un col·legi. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Es el dato que ha denunciado el concejal socialista Emilio Ruiz después de visitar algunos centros esta mañana en los que, a falta de dos días para el inicio del curso, no se han creado los refugios.

0: climáticos prometidos y tampoco se han climatizado las aulas.
1: Hemos visto termómetros ahora de 33 grados ahora mismo en una planta superior en un colegio. Anuncios vacíos tanto del presidente de la Generalitat como del propio alcalde. O sea, no sabe cuáles son las necesidades de los colegios.
0: Según Ruiz, además, se da la circunstancia de que algunos centros no cuentan con la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para poder llegar a instalar el aire acondicionado.
2: I Agroseguro estiman de 7 milions d'euros les indemnitzacions per als danys ocasionats en el cultiu del caqui per l'esclafit tèrmic del passat 20 d'agost. Pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar, recordem, unes 2.400 hectàrees, en la seva majoria a la comarca de la Ribera, amb importants danys en la producció. Núria Moreno.
3: En pocs minuts van quedar arrasats molts camps, segons Luis Navasquillo, president de la cooperativa Rivercamp i agricultor.
4: Nosaltres esperem que no hagi plegat al fons de l'arbre i puguem recuperar-los bé per a la pròxima campanya ja poder tindre altra vegada aquesta producció que ens permetrà pues, seguir tirant avant en aquest cultiu. El seguro és una ferramenta imprescindible per a nosaltres, perquè no només este any, sinó a 3 anys hem tingut també altres episodis i si no fos per el seguro agrari que està responent, pues, no podríem tirar avant.
3: En una visita avui a Guadassuar, un dels municipis amb la producció més afectada, Sergio de Andrés, director general d'Agroseguro, ha avançat que han començat a realitzar ja les taxacions.
5: Estamos ya pues con más de 20 peritos desplegados en la zona haciendo las tasaciones. Esperamos que en apenas 2 semanas estén acabadas todas las peritaciones, porque pues todo el trabajo de un año pues en apenas unos minutos se ve sacrificado.
2: I la Generalitat assegura tindre en marxa 150 milions d'euros també en ajudes per al Camp Valencià. El conseller d'Agricultura ha mantingut aquest matí una trobada de treball amb les principals organitzacions agràries valencianes.
6: Miguel Barrachín ha tret pit d'aixes ajudes i ha especificat que una de les voluntats primeres del seu departament passa per contribuir a garantir el relleu generacional al camp.
7: Los incendios han vuelto a demostrar lo evidente. Los campos trabajados y cultivados son el cortafuegos más eficaz del mundo. Se han incorporado este año 548 jóvenes, que es una cifra récord histórica en la Comunidad Valenciana. Y aspiramos a que lleguemos hasta 700 chicos y chicas.
6: Les organitzacions agràries valencianes defensen que aquestes ajudes públiques naixen per la pressió dels llauradors. A Carles Peris, Unió Llauradora, Cristóbal Aguado, Associació Valenciana d'Agricultors.
8: S'ha aconseguit que s'habilite una nova ordre d'ajudes, que serà de 8 milions d'euros, que constarà de 7 milions d'euros per a joves i 1 milió d'euros per a nouvinguts.
9: Mos agrada veure una conselleria activa, que tots els tècnics mos han informat dels tràmits que estan fent i que la majoria de gent ha respost d'una forma positiva.
2: Per cert que la Generalitat ha traslladat al sector arrosser els detalls del dispositiu de la campanya de gestió de la palla de l'arròs, dispositiu que comença amb la sega, que arranca els 2 dies i que enguany avança al 16 de setembre el període de crema.
10: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
2: El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, participa avui en el Consell de Política Fiscal i Financera en el qual es va a votar el nou model de finançament autonòmic.
3: Ha decidit participar malgrat l'absència de la Comunitat de Madrid, que va animar a fer el mateix a la resta d'autonomies governades pel PP, encara que en l'entrada confirmava el seu vot en contra. Considera Rovira que és una proposta unilateral del govern pactada amb Esquerra Republicana de Catalunya.
11: No se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo. Desde que es ministro de Hacienda no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio.
2: I la polèmica política d'avui la protagonitza el president de la Diputació de València i líder del PP en esta província, Vicent Mompó, que ha qualificat en un missatge en el seu compte de X a la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, de llepaculs del president del govern Pedro Sánchez, i li ha dit textualment: no vals per res, així declara.
6: Un missatge de Mompó en resposta a un tuit de Morant on l'acusava que el dia de la dana la Diputació va avisar als seus treballadors i va suspendre activitats, però va decidir avisar només al seu entorn, segons Morant, i no a la resta dels valencians. El Partit Socialista acusa Mompó de masclista i maleducat i li exigeix disculpes immediates.
2: I el nou Hospital General Universitari de Castelló

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Prada, ¿qué tal? ¿Com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és divendres 4 de setembre i quan són les 2 i mitja, ja saben, fins a les 3 de la vesprada compartim mitjorreta de ràdio per a informar-los, per a entretindre-los i sobretot per a fer aquest recorregut que ens encisa per les nostres emissores, tota esta xarxa d'emissores que tenim a la Comunitat Valenciana d'Onda Cero. Doncs anem a fer parada en algunes d'elles, obrirem les portes del rebost per a parlar-los de gastronomia, però no concretament de ningú plat ni de ningú tipus de producte. Avui parlarem d'iniciatives diferents, iniciatives que tenen a veure amb el juntar-se en una taula i compartir moments. El vi té molt a veure en el nostre programa d'avui, ho van a descobrir en seguida, però moltes altres coses curioses, a més de plans d'activitats, de cultura, d'oci a tot arreu de la comunitat. Això ho abordem de seguida. Primer, ja saben, ens fiquem un poc al corrent per als que s'incorporen ara a esta sintonia de les notícies de la jornada d'avui. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repasset a les notícies. Conta'ns.
2: Bé, doncs comencem parlant d'educació perquè el Consell aprovarà la pròxima setmana la primera pujada salarial per als docents de l'educació pública no universitària, recordem, pactada amb els sindicats AMPA i CESIF. Tot i això, l'acord no compta amb el suport de la resta d'organitzacions sindicals que mantenen obert el conflicte. L'anunci l'ha fet avui divendres el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Yorca, durant la visita que ha fet a una escola bressol de Polop, a Alacant. Yorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat. Però els sindicats també hem de recordar que no van subscriure, no tots els sindicats van subscriure esta pujada salarial. STPB, Comissions Obreres consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i li han advertit a la Generalitat que podrien reactivar aquestes mobilitzacions i també la vaga educativa. De fet, ja n'hi ha convocada una manifestació el proper 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures. També en clau educativa, la falta de climatització a les aules o als patis dels centres és la primera de les denúncies que ha fet la comunitat educativa per a aquest inici de curs que serà el proper dimecres dia 9. Este mateix matí els docents d'Alacant que ja estan en els centres i estan planificant el curs han mesurat temperatures de 33 graus en un col·legi. Sumat a la calor que tinguem avui en dia, pues la veritat és que

0: les valencianes, elles defensen que aquestes ajudes públiques naixen de la pròpia pressió que han fet els llauradors. I un últim apunt agrari és que la Generalitat ha traslladat al sector arrosser els detalls del dispositiu de la campanya de gestió de la palla de l'arròs, dispositiu que comença amb la sega, que ja està arrencant estos dies, i que enguany avança al 16 de setembre el període de crema. Pendents també d'eixe Consell de Política Fiscal i Financera en el que està participant el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, es va votar el nou model de finançament autonòmic que ja ha avançat que van a votar en contra, ha decidit assistir a participar en este Consell, però diu que és una proposta unilateral del govern pactada només amb Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Doncs estes són algunes de les notícies en esta jornada de divendres 4 de setembre. Aquesta vesprada, ja saben, a partir de les 7:20, en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez, ampliem tot més. Gràcies, companya, i bon cap de setmana.
0: Igualment, bon cap de setmana a tots.
1: Gràcies.

0: Les 2 i 35 minuts en estos moments, així a Comunitat Valenciana en la Onda, obrim les portes del Rebost. I els deia jo, avui no parlem de gastronomia, de receptes com a tal, sinó que parlem d'un producte, com puga ser el vi, a través del qual, si ens sentem amb una bona copa, amb amics, o a més fem alguna cosa més, com pintar o com gaudir de l'experiència, doncs es converteix en tot un moment que hem de gaudir, no? Doncs hem conegut un grup obert d'amants del vi i entusiastes de les xarxes socials per a la qual col·labora la nostra convidada d'avui. El projecte es diu Wine and Tweets i parlem amb Meritxell López. Meritxell, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com naix la idea de crear, bé, perquè per a que sàpiguen els oients, Wine and Tweets és un blog en el que ens mostreu moltes coses, plans, notícies, coses interessants. Com naix i quant de temps fa?
1: Pues ja té alguns anyets. Va començar aquest projecte en 2012 d'una forma molt casual, com ocorreixen moltes coses a la vida, i ha anat creixent, ha anat caminant per camins diferents i fins ara que estem així, i tot és una alegria poder estar amb vosaltres avui.
0: Clar que sí, per a donar-vos un poc a conèixer més, perquè si entrem i un poc tantegem què trobem en Wine and Tweets, vosaltres parleu d'eixe coneixement del vi, de com hi ha reptes, no?, a l'hora de maridar. Què ens proposeu en este contingut?
1: Hi ha un poquet de tot, és com si fos el rebost d'una casa.
0: Ah, mira.
1: Hi ha un poquet de tot, sí. Perquè, per una banda, sí que és veritat que parlem de curiositats del món del vi, de maridatges, també fem tas de vi en alguns llocs, i per altra banda també ens interessava molt el que era la difusió a través de les xarxes socials. Mm-hmm. El nom de Wine and Tweets nice perquè en un començament la idea era fixar-nos en una red social, en una xarxa social com és Twitter, mm-hmm. que és l'actual X, però això ha anat canviant i segurament pues, també farem una canvi nosaltres de nom i anirem a algo així com vino mejor, una cosa així per no estar sales i en una xarxa social, vull dir que no dependre exclusivament de X, l'actual X, el que anterior era en Twitter, perquè van a ser, el dic com van a ser, va ser un establiment hoteler que volia tindre més seguidors en Twitter. En aquell moment, en el 2012, van fer un tas de vi en un tema de aromes del vi i per aconseguir a través d'aquesta xarxa social més seguidors, més followers per a l'establiment. Uh-huh. I per això va començar aquí d'anar-se Wine and Tweets, i quan vam acabar aquest event, que no tenia ni nom encara, mos va dir la gent assistent, però quan és el pròxim?
0: Aleshores, tenien ganes de més.
1: Aleshores ja van crear el Wine and Tweets, però que va ser algo molt, molt casual. Va ser per ajudar a un amic i d'ahir va eixir tot.
0: En definitiva, el que hem pogut veure, no sé si hi ha algun esdeveniment proper, però el que hem vist que recentment ha tingut lloc és eixe moment de compartir una copa de vi amb amics i poder pintar, no? Com són eixos events que compartiu també i que els doneu difusió?
1: De fet, aquest event serà pròximament en Alacant, en un espai que es diu Universo Artístico. Uh-huh. Anna King és la directora d'aquest espai, i el que farem serà, ella va preparar un vi per a que estiga preparat, per a que estiga ja, per a poder pintar, i altres vins. O sigui, tindrem com tres vins, normalment són

0: rollos tintos, perquè si no el color no es queda el vi blanc o el vi rosa al final desapareixeria, i anem a pintar, anem a crear. No fa falta ni saber pintar ni res, el que volem és deixar-se un poc dur per el moment i passar-ho bé, no? Farem un aperitiu, també tindrem vi per a beure, no se l'espera pintar. I això és un poc la iniciativa, serà el proper dia 26 de setembre en Alacant.
1: I com ens podem apuntar, ja que estem, si ens va bé i ens agrada la iniciativa, com ens apuntem?
0: Doncs mireu, tireu una ullada al blog, perquè ahí posen el telèfon i demés, i l'adreça i tot, val? Per a que podeu vindre si vos apetís, perquè de veritat que ho passarem bé.
1: Esta, Meritxell, seria com la primera més pròxima, no? Però entenc que aneu compartint-ne moltes més, de cara a octubre, novembre...
0: Sí, sí, fem alguna sortida a Cellers Xicotets.
1: Ah, que guai.
0: Sí, això també ho fem. També fem de tant en tant tast en restaurants o en algun espai en pla vinoteca, també pues, per a apropar els vins. Normalment, a mi m'agrada molt treballar en el vi de la Comunitat Valenciana, de forma especial en els vins d'Alacant, per la proximitat i perquè estem a Alacant, i donar a conèixer també no només les empreses més grans, que també no les cooperatives i el valor de la cooperativa, com està treballant durant molts anys i com ha sabut un poc innovar i resorgir, i vendre aquests vins en botellats, passar de la venda del vi a granell al vi embotellat. I però també es fixem molt en xicotets projectes que a lo millor ni siquiera estan dins de la DEO d'Alacant, però que també mereixen ser coneguts. Aleshores, pues, o fem una visita allí mateix, o fem algun tas i es posem en valor. A voltes treballem a la Universitat d'Alacant també, fent alguna activitat. N'hi ha pendent alguna per al final d'aquest any, o començament del 27 en la Vila Museu, en la seva universitària de la Vila. No sé, n'hi ha moltes cosetes que estan ahí pendents, algunes per a confirmar, altres per anar profunditzant i tancant, però que sempre tenim alguna cosa pensada, i normalment la idea sempre és que la vida en vi és millor.
1: Sí.
0: I qualsevol cosa es pot maridar en vi, en maridar exposicions d'art, en maridar, no sé, instal·lacions, o sigui, moltes coses.
1: Música, no? Veig per així, inclús.
0: Música també. Sí.
1: Amb xocolate.
0: Moltes coses.
1: Sí.
0: Amb xocolate, molts, que va estar estupendo.
1: Molts esdeveniments, totalment, molts esdeveniments que ens apropeu a través d'aquest blog, no? D'aquesta pàgina, d'aquesta comunitat, podem dir. Coses tan curioses com l'última que he llegit que volia que ens comentares, perquè el tonel alacantí i el fondillón és una història d'una peça única del vi d'Alacant, i precisament em venia un poc a la ment pensant en aquest pròxim esdeveniment que serà en Alacant el 26 de setembre. Coses curioses que ens conteu també, no? A la xarxa, vaja.
0: Sí, pues el vi d'Alacant, el fondillón, és una joia de l'enologia. No és conegut, a lo millor, tot el que hauria de ser conegut, no? És un vi que ja estava en totes les corts reials europeus des del segle XV, un vi que es nombra en la literatura universal pels grans escriptors, un vi que era reconstituent, desinfectant, i va estar en totes les travessies en l'Atlàntic i les dues voltes al món, no? Era un vi que, per exemple, en el Conde de Montecristo, d'Alejandro Dumas, ja pregunta, el conde diu, ¿queréis tomar alguna cosa, un vaso de Jerez, de Oporto, d'Alicante? O sigui, està al nivell dels vis no d'Europa, no? I contestar d'Alicante, quan nosaltres trobem el vino d'Alicante en les obres de la literatura universal, està parlant del fondillón. Val, no està parlant de qualsevol vi, parla del fondillón. El fondillón tenia era el vi d'Alacant, i així ja era conegut en totes les corts europeus. Aleshores, este vi tenia un recipient, o durant molts anys ha dormit, ha fet la criança en un recipient que tenia molt a veure en una mesura que era la càntara del Regne de València, era l'equivalent a 11,55 litres. Aleshores, aquests 11,55 litres, 150 càntares, feia el tamany o la capacitat del tonell monovero, tonell d'Alicantí, que és de 1732 amb 5 litres de vi. Aleshores, està relacionat estos tonelles, que a més es feien en roble americà, perquè venien el roble americà, arribava al port d'Alacant, i també hi havia tota una indústria artesana de tonelers.
1: Tot el que hi ha darrere,
0: Hi ha tota una història d'ensamblatge, com si digueren, no? I que moltes vegades, quan que això ens agrada molt en Guarantuis contar, no? Perquè moltes vegades fem una copeta de vi i no saben el que hi ha darrere, i n'hi ha molta història, no? I en el cas del fondillón, quan parles de enòlegs o en sommeliers de tot el món, és que és una referència, perquè és algo màgic. O sigui, si en comptes

0: estar al millor en la Comunitat Valenciana del Fondillo, en esta gran altra part del món, això seria parables majors, saps el que vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: I m'agrada molt sempre citar a Azorín, l'escriptor Azorín, que també la Monover, feia una com si diguem una cata, una nota de cata molt especial, perquè ell parlava del fondillón com ese vino centenario que és dulce sin empalago por su densidad, empaña el cristal y huele a vieja caoba. O sigui, jo pensé que és una descripció preciosa del fondillón, no? I no sé què més vols que el conte.
1: No, estava pensant que sou un gran descobriment, que tenim moltíssimes coses que ens queden per aprendre, però que ha estat tot un plaer poder descobrir-nos una miqueta més, sobretot insistint en el que dèiem, no, Maritxell, que tot també és molt millor i ens ha cridat molt l'atenció poder, el que deia, no, descobrir-vos i veure el que feu, sí, i tot el que està per vendre.
0: Parlarem dels noms que tenen els aros que d'aquest tonell monovero tenen nom propi i tenen una vora en el València, no? El testa, coleto, corbatero, panxa i panxut. I són coses de la nostra cultura, o sigui, que el dia està lligat, sí, al nostre patrimoni, inclús el des paraules. Sí. No?
1: I coses que moltes vegades desconeixem i gràcies
0: i
1: a vosaltres, exacte, a través d'estos portals pues, ens apropem un poquet més a tot el que és més, un poquet més nostre. No? Maritxell López, moltíssimes gràcies per atendre'ns i anirem descobrint molt més amb tu, de segur, en pròximes ocasions.
0: Moltes gràcies a vosaltres i com vulgueu.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu, una abraçada.
1: Adéu. Descobriment de la setmana del Wine and Twitch, en aquest cas amb aquest grup de col·laboradors que tenen, no? I que ho han posat en marxa amb tot el que té a veure amb el vi. Fixen-se que avui, a més, quan són les 2:45, que ens acostem una miqueta fins a Requena, perquè en aquesta època de l'any el camp viu un dels moments més importants del calendari, la verema, però hi ha qui decideix fer-la d'una manera un poc diferent. És el cas de Pago de Tarsis, que aposta un any més per la verema nocturna, una pràctica que permet aprofitar les hores de menys calor per a recollir el raïm en unes condicions especialment favorables. Com veuen, no deixem el vi de costat, que a la Comunitat Valenciana en tenim molt i molt bo, vi, cava i molt més. Així que ens n'anem fins a Onda Cero Requena. Dani Rodrigo, com esteu?
2: Molt bona vesprada, Begoña. Sí, estem bé, però millor estarem aquesta nit a la verema nocturna. Vos compte. És que el celler Pago de Tarsis celebra aquest divendres, avui per la nit, la seua verema nocturna, una tradició que es manté des de l'any 2003 i que reuneix en cada temporada a la família fonadora, una quadrilla de veremadors i un reduït grup d'invitats. Es junten per a sopar i després de les 11 de la nit es van a veremar. La particularitat està precisament en l'hora. Quan cau la nit i baixen les temperatures, comença la recol·lecció manual del raïm. Pago de Tarsis està situat a prop de 800 metres d'altitud i compta amb 14 hectàrees de vinya ecològica. En aquestes condicions, durant la nit, les temperatures poden situar-se entre els 12 i els 15 graus, davant dels 28, 30 o 35 graus que es poden assolir durant les hores centrals del dia. I aquesta diferència tèrmica no és una qüestió menor. Veremar amb el raïm a una temperatura més baixa ajuda a reduir l'oxidació i el risc de fermentacions prematures des del moment en què es talla el raïm fins que arriba al celler. I en aquesta ocasió, a més, la protagonista serà la varietat Albariño, un raïm en què resulta especialment important conservar la frescor. Així ens contava Rebeca García, la cap de màrqueting de Pago de Tarsis, a Más de Uno Requena, com va arribar fins a Requena aquesta varietat que és autòctona del nord del país.
3: Se debe a un vínculo emocional, porque mi padre, Vicente García, que es fundador de la bodega, y inició su carrera profesional como enólogo en Galicia. Y fue allí donde conoció el Albariño, porque esto fue en los años 60, principios de los 60. En aquella época pues se desconocía bastante, y más en nuestra tierra. Y allí descubrió el Albariño, le flipó, y siempre tuvo en la cabeza plantar Albariño en Requena, en su tierra. Y lo consiguió hacer, pues, como te digo, hace unos 40 años, cuando empezó a proyectar su proyecto más personal, que fue Pago de Tarsis. Así que, en nuestro caso, existe Albariño gracias a esa conexión emocional con Galicia, esa primera experiencia profesional para mi padre en los años 60, y es una de nuestras cuvées más vendidas.
2: A més, el celler nomenarà Requena com a primer ambaixador de la seua verema nocturna, coincidint amb el reconeixement de la ciutat com a ciutat espanyola del vi 2026. I no és l'únic plan que tenim a la comarca aquest cap de setmana, perquè Autiel comença la seua fira. Durant una setmana, música gastronomia i vi es donen cita a la localitat que presenta activitats

0: activitats tan interessants com el concurs de raïms, el ball del vermut on hi haurà propostes gastronòmiques i música en directe o el concert també de Funambulista. Estimada Begoña, així a la comarca d'Util Requena tenim un cap de setmana replet d'activitats per a tots els públics.
1: Doncs ens encanten aquestes propostes de cara al cap de setmana, avui divendres, i un cap de setmana que tenim a la Comunitat Valenciana per a gaudir-lo. Clar que sí, company Dani, moltíssimes gràcies per esta primera incursió dels companys a Onda Cero Requena i la primera de moltíssimes, perquè tot el que passa a la zona ens ho contaran així a Comunitat Valenciana en la Onda. Per cert, dos apunts més gastronòmics. Seguís la ruta gastronòmica del Caragol de l'Alcora, en aquest cas la seua gastronomia, en la que podem gaudir en 20 establiments que participen en la ruta gastronòmica del Caragol, que estarà fins al 6 de setembre, últim cap de setmana. I també la ruta de la tapa del Cossebre, que acaba també aquest cap de setmana, ja saben, la tapa amb la consumició, per preus molt assequibles, amb 4 euros i de més, això, al Cossebre. I tot i és també en el Parc dels Eucaliptes per a la celebració de la quinta edició de Albir Wine Lover. Com veuen, no deixem el vi de costat, perquè en la quinta edició de l'Albir Wine Lover, que se celebra a partir d'aquesta vesprada i l'organitza l'Associació de Comerços i Empreses de l'Alfàs del Pi, obri les seues portes de 7 a 1 de la nit al Parc dels Eucaliptes de l'Albir, com ja saben, pues, amb refresc, begudes, de manera que tenim propostes de música en directe, també diferents sortejos, en definitiva, tota una gran festa per a celebrar a la Comunitat Valenciana i a la nostra gastronomia. Fem una pausa i tornem de seguida.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: En Conforama queremos que tu vuelta a casa sea muy fácil. Aprovecha nuestro 15% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 4 al 7 de septiembre. Conforama.
1: I més coses que els contem així a Comunitat Valenciana en la Onda avui divendres, i ja que el divendres que ve els avance farem un programa especial des de Montanejos i no tindrem l'habitual programació, doncs no podíem deixar de passar l'oportunitat de contar-los el que passarà precisament el cap de setmana que ve. I és que el projecte cultural La Vila Vella torna a omplir els carrers del casc antic de la Vila Joiosa. És una iniciativa organitzada per l'Ajuntament que amplia enguany a 3 dies les activitats i que es celebrarà 11, 12 i 13 de setembre. Anem a entrar en detall amb l'alcalde, amb Marcos Zaragoza. Marcos, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Amb ganes de descobrir esta nova edició, que són, deia jo, 3 dies i prop de 40 activitats. No sé, què es va trobar la gent quan s'apropa al casc històric de la Vila Joiosa de l'11 al 13 de setembre? Conta'ns.
5: Home, pues la veritat és que un ventall de cultura, de coses lúdiques. La veritat és que és un event, jo sempre dic, que està fet per el poble i des del poble, no? I la veritat és que, pues, bueno, des d'actuacions teatrals, actuacions musicals, actuacions artístiques, balconades, actuacions d'arquitectes efímeres, actuacions pel carrer, hi ha una tirolina que cruza tot el riu, hi ha un globus que puja fins a 25 metres allà al costat de la platja. Actuacions de violins, de bandes de música, en els balcons, flash mobs, videomappings projectats en la muralla, gospel, òpera... Bueno, la veritat és que cada vegada en este projecte gent de la societat civil que apoya este projecte, que va néixer precisament d'aquesta societat civil i que l'Ajuntament no podia deixar de recolzar i de estar al costat de la gent que ho va crear.
1: Mm-hmm. Clar, deies, moltes d'aquestes activitats que podrem gaudir als diferents espais, no?, d'este casc antic de la Vila Joiosa, fins i tot jo crec que, alcalde, hi ha rincons de la Vila Vella que inclús els propis veïns desconeixen, no?, que mereix la pena descobrir a,

0: A través, per exemple, de les grans apostes com el Festival Open House, no? Que permeteix entrar gratuïtament a 14 edificis i espais singulars.
1: Sí, la veritat és que, bueno, estem dins d'un pic, dins d'un bé d'interès cultural. El casc històric, que és un casc històric peculiar, dona a la vora de la mar. I, bueno, com tu bé dius, Begoña, hi ha gent del poble que no coneix certs racons de lo que és el casc històric. I a més, pues hi ha vivendes de particulars que tenen l'oportunitat de veure les reformes tan espectaculars que s'han portat a cap. Per tant, és una barreja de viure la vila històrica, el casc històric, la vila vella, d'una manera diferent, d'una manera on profundisses molt més que soles visitant els seus carrers.
0: Doncs de totes les activitats, una que m'ha semblat molt curiosa, alcalde, és aquest viatge en globus a 25 metres, és en el propi casc urbà, no?, i ens eleva fins que puguem veure pues, tota la vila i tota la platja inclús, no? És de les més curioses sí. d'esta temporada, podem dir.
1: Sí, ja és el segon any que ho fem. Este any farem dos dies de globus, perquè l'any passat va ser una activitat molt demandada, que es va acabar en seguida. I, bueno, la veritat és que sí que és espectacular pujar. Jo no encara he pujat.
0: Hi haurà que atrevir-se.
1: Hauré de tenir l'oportunitat de fer-ho aquest any. Però, bueno, sí que és de veres que és una activitat espectacular, perquè veus el casc històric des d'una altra perspectiva i, bueno, tens l'oportunitat també d'estar a la vora de la mar, pues, de veure tota la platja i tot el mar, no? També tenim la Tirolina, que creuen el riu de banda a banda. És una activitat també molt xula, que tampoc ha pujat. I per lo tant, bueno, hi ha activitats, pues això, lúdiques, patxiquets, tenim contacontes, tenim tallers de cuina per a xiquets, taller de manualitats, tenim un ventall, com parlàvem, d'una activitat prou interessant.
0: Per a tots els públics, vaja, que tenim la Vila Vella, bueno, el cap de setmana que ve, com dèiem, de l'11 al 13 de setembre, a la Vila Joiosa, amb totes aquestes activitats que poden consultar al web de l'Ajuntament o a les xarxes socials. Alcalde Marcos Zaragoza, per allà ens vegem.
1: Moltíssimes gràcies, Begoña.
0: Gràcies, una abraçada. Gràcies, adéu.
1: Un besat, adéu.

0: Tres minutets queden per acomiadar-nos, no sense abans fer la última connexió, perquè avui la nostra companya Marta Fullera ens acosta un influencer un tant especial, no Marta?
1: Doncs sí, Begoña, anem a parlar d'un influencer una mica especial, perquè estem acostumades a sentir parlar d'influencers de moda, de viatges, de gastronomia, de maquillatge, i després està el convidat que he tingut avui al programa, que ha aconseguit que milers i milers de persones es queden mirant un vídeo sobre com canviar la cinta d'una persiana, utilitzar un trepant o descobrir per a què serveix aquest aparell que portem tota la vida veient en una ferreteria. Ell és Toño Escrits, encara que probablement molts dels nostres oients ja el coneguen com el Ferretero Escrits. Té 300.000 seguidors i ho ha aconseguit en apenes any i mig de temps. Fins i tot ha anat a Televisió Espanyola, a un programa de televisió, així que està portant el nom de Castelló també per tot arreu. Ell comença esta iniciativa per donar promoció a la seva ferreteria de tota la vida i resulta que ha posat en valor el comerç local.
2: El futuro pues sigue siendo ferretero, yo mi ferretería y seguiré haciendo vídeos y ya veremos.
1: Y poner un poquito en valor los oficios de siempre.
2: Los oficios de siempre hay que ponerlos en valor al 100%, porque la gente no sabe lo importante que son. Y no sabe lo importante que son las tiendas de un barrio, porque cuando desaparecen las tiendas, los barrios están muertos. Entonces, desde aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento a que la gente dé importancia a poder ir debajo de su casa a comprar algo.
1: Com reparar una mosquitera, un grifo que goteja, ell ho té clar i ens ho ensenya de forma, a més, molt divertida a les xarxes socials, que també, com veiem, Begoña, poden servir per a coses molt positives.
0: I tant que sí, són els influencers o creadors de contingut als quals sí mereix la pena seguir i impulsar. Doncs fiquem-li, exactament, anem a ficar-li música, està despedida. Ens acomiadem amb La Fúmiga. Per què? Doncs perquè estan en la seva gira de comiat, L'últim abraç. Demà actuaran a Elda. Entrada lliure, ahir va ser Picassent amb un total èxit. A l'octubre estaran a Barcelona 16, 17 i 18 amb tot venut, i el 30 i 31 es acomiadaran ja definitivament al Roig Arena, així que amb ells, amb La Fúmiga, els diguem fins el dilluns, que tinguem molt bona vesprada, molt bon cap de setmana i ens tornem a escoltar prompte. Adeu!

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Generalitat farà coincidir la tornada a escola de la setmana que ve amb l'aprovació de la pujada salarial per al professorat valencià. Però, no obstant això, el bloc sindical majoritari de l'ensenyament segueix amenaçant amb noves protestes. Han mesurat en les últimes hores a col·legis d'Alacant 33 graus a l'interior de les aules. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I hem de parlar també de finançament. És divendres de vesprada, ho sabem, però és que el govern central ha aconseguit aprovar finalment avui el nou model de finançament autonòmic que ens afectarà igualment a nosaltres, tot i haver votat en contra la Generalitat. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat, ho mencionàvem en titulars, la Generalitat aprovarà la setmana que ve la primera pujada salarial per al professorat valencià. Amparo Piqueres.

0: L'anunci l'ha fet aquest divendres el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durant una visita a una escola bressol de Palop, a Alacant. Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat.
1: Que cuando hay voluntad de diálogo, que cuando hay voluntad de mejorar las cosas, tienen un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo. Porque entendíamos una de sus peticiones, que había que mejorar sus condiciones económicas, que no estábamos en la media nacional. Y como se tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso si dejamos a los docentes de la Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
0: Els sindicats que no van subscriure la pujada salarial, STPB, Comissions Obreres i UGT, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i han advertit que podrien reactivar les mobilitzacions i la vaga educativa suspesa el mes de juny passat. Marc Candela, d'STPB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
2: Sorprèn que encara estiga per aprovar quan es va dir que s'aplicaria en setembre. Queda lluny encara del que és la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professorat durant aquests anys.
3: És insuficient i per això no el vàrem signar, que l'anunci que fa el president Pérez Llorca no és més que recordar el que ja s'havia acordat i que ha de fer els tràmits corresponents.
0: STPB, Comissions Obreres i UGT han convocat noves manifestacions per al 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures de pressió si no es produeixen avanços en les seues reivindicacions.
4: Mencionàvem dimarts que era 1 de setembre, ho recordareu, mencionàvem que el professorat havia tornat aquest dia a la feina per a acabar de preparar el nou curs. Doncs bé, en aquests 4 dies que duen de treball, professors i professores d'Alacant han arribat a mesurar temperatures de 33 graus, 33, això, dins les aules. Juan Carlos Fresneda.
5: Es el dato que ha denunciado el concejal socialista Emilio Ruiz después de visitar algunos centros esta mañana en los que, a falta de 2 días para el inicio del curso, no se han creado los refugios climáticos prometidos y tampoco se han climatizado las aulas.
6: Hemos visto termómetros ahora de 33 grados ahora mismo en una planta superior en un colegio. Anuncios vacíos tanto del presidente de la Generalitat como del propio alcalde. O sea, no sabe cuáles son las necesidades de los colegios.
5: Según Ruiz, además, se da la circunstancia de que algunos centros no cuentan con la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para poder llegar a instalar el aire acondicionado.
4: La Generalitat ha tornat avui a dir que no al nou model de finançament autonòmic que proposa el govern central i que avui, això sí, ha sigut finalment aprovat amb els vots a favor de Catalunya i de Canàries. Diu el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, que no inclou les demandes específicament valencianes i critica que ha sigut configurat d'acord únicament a les peticions de Catalunya.
7: No se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo. Desde que es ministro de Hacienda no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio.
4: I més números, els d'Agrosegura, que estima en 17 milions d'euros les indemnitzacions pels danys ocasionats al cultiu de caqui per l'esclafit tèrmic del passat 20 d'agost a la Ribera, pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar unes 2.400 hectàrees amb importants danys a la producció. Núria Moreno.
8: En pocs minuts van quedar arrasats molts camps, segons Luis Navasquillo, president de la cooperativa Rivercamp i agricultor.
9: Nosaltres esperem que no hagi plegat al fons de l'arbre i puguem recuperar-los bé per a la pròxima campanya ja poder tindre altra vegada aquesta producció que ens permetrà pues, seguir tirant avant en este cultiu. El seguro és una ferramenta imprescindible per a nosaltres, perquè no sols este any, sinó a 3 anys hem tingut també altres episodis i si no fos per el seguro agrari que està responent, pues, no podríem tirar avant.
8: En una visita a Guadassuar, un dels municipis amb la producció més afectada, Sergio de Andrés, director general d'Agroseguro, ha avançat que han començat a fer ja les taxacions.
10: Estamos ya pues con más de 20 peritos desplegados en la zona haciendo las tasaciones. Esperamos que en apenas 2 semanas estén acabadas todas las peritaciones, porque pues todo el trabajo de un año pues en apenas unos minutos se ve sacrificado.
8: Des d'Agroseguro han destacat l'elevada implantació de l'assegurança de caqui en la comunitat, situada en torn del 80% de la producció.
4: Volem sopar a la fresca. És l'eslògan d'un sopar a la fresca, una tradició molt arrelada ací a casa nostra, un sopar a la fresca que serà popular i multitudinari, convocat per a demà dissabte a la platja de la Malvarrosa de València, però que serà més que un sopar a la fresca. Serà una cosa així com un acte de protesta. Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar. Daniel, bona vesprada.
11: Bona vesprada, com esteu?
4: Per què este sopar a la fresca tan concret, podríem dir, Daniel?
11: Bueno, sopar a la fresca és el que sempre hem fet, no? O sigui, en els pobles, els nostres pobles, en Castelló, en València, en Alacant, és molt típic, no? I en València capital, en el Cabanyà, en el Canyamelar, en la Malvarrosa, ara és molt típic eixir no solament a la porta de ta casa, sinó anar-te en la caïra i en la taula a fer un soparet a la fresca al costat del mar, no? Al passeig marítim. I el que anem a fer demà no és una altra cosa que això. El que passa és que convidem a que tota la ciutat, tota la ciutadania vinga, perquè al principi d'agost pareixia ser que molestaven un poquet, que estorbàvem als turistes. I n'hi hagué alguns hostelers que, clar, ara tenen un restaurant nou, està renovat, i no els pareixia que era, bueno, que els veïns i veïnes que estaven sopant a la fresca, que no donaven mala imatge o que no donaven bona imatge al turisme. I clar, això ha sigut pues una mobilització massiva de la gent de dir, no, espera un moment, perquè en els nostres barris tenim els turistes i els explotadors turístics que estan depredant els solars, els edificis, els baixos turístics, i ara mos estan dient que també hem de retirar-nos o acotar-nos en la platja, en el passeig, i hem dit que no, ens hem convollat, i totes i tots pues anirem a fer el que fem sempre, sopar a la fresca. No és ni una protesta, no està ni convocat, no tenim permís, perquè nosaltres sempre hem anat a la sopar a la fresca sense permís. Anirem a sopar a la fresca i qui vulga, que vinga.
4: Un debat molt interessant, Daniel, i feies menció, per a donar una miqueta de context, aquest estiu es va viralitzar en xarxes un extracte dels informatius d'Apunt, al qual un hostaler de la Malvarrosa venia a dir que això del sopar a la fresca és competència deslleial, que potser podríem entendre-ho, i que sobretot el que ja no s'entén és que, segons ell, dona mala imatge als visitants. Què podem respondre-li a ell, Daniel?
11: Que les nostres vides no fan competència a ningú. Les nostres vides són les nostres vides. La nostra identitat i la nostra tradició és un nosaltres. I, a més, nosaltres diem als hostalers del passeig marítim, a tots, unim-nos, perquè el que necessitem és un passeig marítim rehabilitat, renovat, per a que tinga els millors serveis també per a la gent que sopa a la fresca. No solament un nou bon restaurant, sinó també serveis públics per a que no tinguin que utilitzar els dels bars o llocs on estar millor, que volem un passeig marítim que tinga en compte no solament els restaurants, els turistes, però que sobretot tinga en compte els veïns i veïnes i el nostre sopar a la fresca.
4: Aprofitem que te tenim al telèfon, Daniel, per a preguntar-te quin escenari teniu ara mateix ahir al vostre barri, al Cabanyal Canyamelar. Parlem d'este barri de València, però que seria una situació perfectament extrapolable als barris més turistificats d'Alacant o de Castelló de la Plana. En quin punt vos trobeu ahir al Cabanyal Canyamelar pel que fa a la vostra vida diària, les vostres rutines, el vostre barri?
11: Pues nosaltres hem passat ara a una situació que se va convertir en molt dificultosa, perquè el problema que tenim al nostre barri, als nostres carrers, són els apartaments turístics, les vivendes d'ús turístic, els solars i els baixos turístics que se posen, diguem-ne, hotels, que no són hotels perquè són més apartaments turístics, i que competeixen els habitants i els habitants de la ciutat i els fills i filles del Cabanyal i el Canyamelar, que no poden independitzar-se i no poden viure al Cabanyal. I nosaltres estem demanant també un canvi de model de turisme en el barri, perquè el que està passant és que cada dia s'obrin més apartaments i més hotels legals i il·legals.
4: Però on passaria aquest canvi de model, Daniel, des del punt de vista de l'Associació de Veïns?
11: Bon, des del nostre punt de vista, pel tancament dels apartaments turístics que estiguen entre el veïnat, i que, a més, el que hem de fer és intentar que almenys les persones que venen paguen una taxa turística. És inconcebible, des del nostre punt de vista, que els autobusos estiguen plens per a la gent d'ací, que els tramvies estiguen plens i la gent major no pugui agafar-los mentre els turistes col·lapsen els serveis públics de la ciutat. A més, després d'agost, que mos han posat una tassa de basures nova, és increïble lo bruta que està la ciutat, lo bruta que està el Cabanyal i el Canyamelar, perquè està tot ple d'apartaments turístics que no saben ni tirar el cent.
4: Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar a València. Gràcies, Daniel, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
11: Moltes gràcies. I, bueno, vos esperem demà, eh? Demà a les 9.
4: El xiquet ferit a Alzira segueix ingressant.

0: I evoluciona favorablement a l'Hospital La Fe de València després d'aquest tràgic accident a la Casella, on va morir la seva germana d'11 anys quan els va caure al damunt un pilar en unes instal·lacions d'un motor de rec. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
1: Els menors, fills del celador suplent de la Societat de Recs de la Casella, es trobaven en una hamaca subjecta al porxe de la casa quan l'estructura va cedir. El SAMU va reanimar la xiqueta, però va morir posteriorment a l'Hospital de la Ribera. La policia científica investiga les causes de l'accident, mentre l'Ajuntament d'Alzira ha traslladat les seues condolències a la família.
0: Un jove ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat per un altre home a Patraix, al barri valencià de Patraix. Va ser un testimoni de l'apunyalament que va avisar a l'112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir fins allí, fins a la zona, i van auxiliar la víctima. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneixen de moment dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia ha obert ja una investigació al respecte. La Guàrdia Civil ha detingut 14 persones en desmantellar una suposada organització criminal que, pel que sembla, es dedicava a vendre droga en un edifici de vivendes, en este cas de Torrevella. I acabem, també en clau de crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut en les últimes hores a l'aeroport d'Alacant Elx un home fugitiu dels Països Baixos que va ser condemnat allí per temptativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2 d'aixòs 4 anys de presó. Anem ja amb els esports. I una temporada radiofònica més, els esports dels divendres ens els du Sergi López. Què tal, Sergi?
2: Què tal? Bona vesprada.
0: Per on tirem de cara al cap de setmana? Què és el que tenim de menú esportiu valencià?
2: Bueno, jo crec que toca deixar de banda ja el tancament del mercat en clau València, llevant amb les rodes de premsa de Ron Gurley i també amb la roda de premsa de Víctor Rodas. Avui, per cert, ha sigut presentat TJ Shorts en València Bàsquet, l'home franquícia enguany del conjunt taronja, però este cap de setmana arriba una nova jornada de Lliga on el partit en la capital del Túria, sense cap dubte, serà el d'este diumenge entre el València i el Barça. Com arriba el València? Víctor Lluc, bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Una última hora que passa per l'entrenament aquest matí a la ciutat esportiva, amb l'absència un dia més de Luis Rioja, que és seriós dubte per al partit del diumenge. Queda únicament la sessió d'entrenament de demà de matí i les proves de Corberan de cara a aquest partit, que podria passar per mantindre la defensa de cinc centrals. En aquest cas seria Arnau, un dels centrals, amb Mafeo jugant d'extrem, i al centre del camp jugaria Pepelu, junta Ugrinic i Javi Guerra, i d'alto farien Sato i Danjuma, que seria una altra de les novetats a la davantera.
2: Gràcies, Víctor. El Llevant, recordem, juga diumenge també a les 6:30, ho fa davant el Màlaga, fora de casa. El que s'estrena en guany a l'estadi de la Ceràmica com a local és el Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
4: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Pues serà demà a partir de les 9 de la nit en el primer partit de la temporada com a local del Villarreal, i en el que serà també la estrena de Íñigo Pérez davant de la seva afició. La única baixa confirmada, la de Juan Foyth, el futbolista. Esperarà que es partí per molèsties musculars, ha dit el tècnic del Villarreal, que no es tracta d'una lesió greu, i haurà que veure si està en condicions de poder viatjar el proper dimarts a Alemanya.
2: Gràcies, Víctor. En clau il·licitana, pendents de que l'equip puga cometre un nou fitxatge. En este cas haurà d'anar al mercat d'agents lliures, futbolistes sense contracte. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes. El Elche no descarta fichar un futbolista del mercado de agentes libres, pero solo si aparece una opción que mejore lo que ya hay, principalmente en la delantera, donde anda más corto de efectivos el técnico argentino Martín Anselmi. El director general del Elche, Pedro Chinoca, ha negado, eso sí, contactos con el entorno de Mauro Icardi.
2: Gràcies, Felipe. I per on passa l'última hora a la capital, a la cantina? David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Busca el Hércules este fin de semana su primera victoria de la temporada. Recibe de nuevo en el Rico Pérez al Atlético madrileño. Un Beto Compain que va a tener tres bajas para afrontar el choque frente al filial rojiblanco, como es el caso de Alberto Toril, de Isaac Oben, y tampoco va a estar Oriol Soldevila. Ha confirmado Beto que el catalán va a estar de 3 a 4 semanas en el dique seco.
2: Gràcies, David. I un apunt de vela, perquè els catamarans F50 de la Salt GP ja són una realitat en àudies del camp de regates de València. Ja saps que este cap de setmana podem disfrutar dels que són considerats els Fórmula 1 de la mar a la capital del Túria, omplint aquest camp de regates que és sensacional el que tenim així a València.
0: Sí, sí, m'ho has llevat de la boca. Diuen que és la Fórmula 1 de la mar.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: Onda Cero, La Ribera.
2: El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al cole després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
0: El pico de Peñagolosa es el más alto de la provincia de Castellón y el segundo más alto de la Comunidad Valenciana. Está a 1.813 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que al pico se le conoce como el Gegant de Pedra? Gegant, porque las montañas de alrededor son muy inferiores al pico y